0: Les fires i festes de primavera de Manacor 2026 ja són aquí. Aquestes festes són el cor de la vida social del municipi abans de l'estiu, combinant la tradició, la cultura i el comerç. Fira de primavera, la gran fira. El punt àlgid és el cap de setmana del 31 de maig de 2026. És la fira tradicional amb exposicions d'artesania, maquinària agrícola, vehicles i productes locals que omple tot el centre de Manacor. La fira de primavera de Manacor 2026 es celebrarà el 31 de maig de 2026 de les 9 a les 20 hores al passeig d'Antoni Maura, Nacamel·la i altres zones del centre. L'esdeveniment ofereix mercats artesanals, productes locals, gastronomia i activitats per gaudir de l'ambient festiu de la ciutat. Ajuntament de Manacor.
1: Radio Balear. Estamos en el aire.

0: Les fires i festes de primavera de Manacor 2026 ja són aquí. Aquestes festes són el cor de la vida social del municipi abans de l'estiu, combinant la tradició, la cultura i el comerç. Fira de primavera, la gran fira. El punt àlgid és el cap de setmana del 31 de maig de 2026. És la fira tradicional amb exposicions d'artesania, maquinària agrícola, vehicles i productes locals que omple tot el centre de Manacor. La fira de primavera de Manacor 2026 es celebrarà el 31 de maig de 2026 de les 9 a les 20 hores al passeig d'Antoni Maura, Nacamel·la i altres zones del centre. L'esdeveniment ofereix mercats artesanals, productes locals, gastronomia i activitats per gaudir de l'ambient festiu de la ciutat. Ajuntament de Manacor.
1: Bufete Sánchez Toral, asesoría fiscal, jurídica, laboral, contabilidad, nóminas, rentas, extranjería, inspecciones, autónomos, pequeñas y grandes empresas, con el mejor trato personal. Bufete Sánchez Toral, en la calle Ter número 21, tercero polígono de Sonfuster y Aragón 40. Teléfono 971-21-3543. Restaurante Can Blau, especializado en cocina tradicional mallorquina, con más de 56 años de experiencia. Empresa familiar con un trato personalizado y cercano. Desayunos, meriendas, menús de martes a sábados, platos a la carta, domingos y festivos, y servicio de encargos de comida para llevar. Aparcamiento propio y amplia terraza. Teléfono 971 27 10 87. Restaurante Can Blau, calle Manacor 167.
0: La Fira de la Gincogema Sorta és una fira de caràcter artesanal i comercial que es celebra dins el marc de les festes de Sant Isidre i la Gincogema en aquest nucli fadanitzer. La Fira de la Gincogema està programada per diumenge 24 de maig. És una fira tradicional que destaca per l'artesania, els productes comercials i l'ambient festiu. Les festes inclouen actes com el pregó, la missa de Sant Isidre, la pambuliada, balls tradicionals i actuacions. En el 26, les festes de Sorta comencen amb la presentació a principis de maig amb activitats que reforcen el sentiment de comunitat en el poble. Ajuntament de Felanitx.

0: Panadería Pastelería Reina María Cristina, calle Reina María Cristina 69, cerca de la Plaza de Toros de Palma. El horno de las ensaimadas y las espinagadas. Se pueden encargar con antelación, incluso si llamas el mismo día. Básicas y rellenas, 971-75-1543. 971-75-1543. Horno Reina María Cristina.
1: Capdepera torna a l'edat mitjana. Del 15 al 17 de maig viu el Mercat Medieval. Durant els 3 dies hi haurà espectacles, música en directe, dansa, foc, cercaviles, cavallers i artesania dins un entorn únic i per a tota la família. Descobreix oficis antics, gaudeix de la gastronomia i deixa't transportar a una altra època dins el marc incomparable del castell. Passeja pels carrers plens d'història i deixa't sorprendre. Capdepera, història viva. Capdepera t'espera. Ajuntament de Capdepera.

0: La Fira de la Gimcogema Sort és una fira de caràcter artesanal i comercial que es celebra dins el marc de les festes de Sant Isidre i la Gimcogema en aquest nucli fadanitzer. La Fira de la Gimcogema està programada per diumenge 24 de maig. És una fira tradicional que destaca per l'artesania, els productes comercials i l'ambient festiu. Les festes inclouen actes com el pregó, la missa de Sant Isidre, la pambuliada, balls tradicionals i actuacions. En el 26, les festes de Sorta comencen amb la presentació a principis de maig amb activitats que reforcen el sentiment de comunitat en el poble. Ajuntament de Felanix.
1: Esbrollador.
2: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior, cocina mediterrània como...
1: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
2: En Esporles, Paseo del Rei número 10, Restaurante Esbrollador. Tienes que conocerlo.
3: No se molesten ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche. Lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez molestias, ninguna. Y problemas, menos.
4: Bufete Sánchez Toral. Asesoría fiscal, jurídica, laboral, contabilidad, nóminas, rentas, extranjería, inspecciones, autónomos, pequeñas y grandes empresas. Con el mejor trato personal. Bufete Sánchez Toral, en la calle...

0: Les fires i festes de primavera de Manacor 2026 ja són aquí. Aquestes festes són el cor de la vida social del municipi abans de l'estiu, combinant la tradició, la cultura i el comerç. Fira de primavera, la gran fira. El punt àlgid és el cap de setmana del 31 de maig de 2026. És la fira tradicional amb exposicions d'artesania, maquinària agrícola, vehicles i productes locals que omple tot el centre de Manacor. La fira de primavera de Manacor 2026 es celebrarà el 31 de maig de 2026 de les 9 a les 20 hores al passeig d'Antoni Maura, Nacamel·la i altres zones del centre. L'esdeveniment ofereix mercats artesanals, productes locals, gastronomia i activitats per gaudir de l'ambient festiu de la ciutat. Ajuntament de Manacor.
1: Restaurante Can Blau, especializado en cocina tradicional mallorquina, con más de 56 años de experiencia. Empresa familiar con un trato personalizado y cercano. Desayunos, meriendas, menús de martes a sábados, platos a la carta, domingos y festivos, y servicio de encargos de comida para llevar. Aparcamiento propio y amplia terraza. Teléfono 971 27 10 87. Restaurante Can Blau, calle Manacor 167.

Les fires i festes de primavera de Manacor 2026 ja són aquí. Aquestes festes són el cor de la vida social del municipi abans de l'estiu, combinant la tradició, la cultura i el comerç. Fira de primavera, la gran fira. El punt àlgid és el cap de setmana del 31 de maig de 2026. És la fira tradicional amb exposicions d'artesania, maquinària agrícola, vehicles i productes locals que omple tot el centre de Manacor. La fira de primavera de Manacor 2026 es celebrarà el 31 de maig de 2026 de les 9 a les 20 hores al passeig d'Antoni Maura, Nacamel·la i altres zones del centre. L'esdeveniment ofereix mercats artesanals, productes locals, gastronomia i activitats per gaudir de l'ambient festiu de la ciutat. Ajuntament de Manacor.

La Fira de Maig 2026 de Sencelles se celebra del 5 al 23 de maig, essent una cita destacada en el cor de Mallorca que combina tradició agrícola, ramadera i cultural. L'event compta amb mercat artesanal, exposicions, música en viu, gastronomia local i activitats familiars, fent un homenatge a la vida rural i als pastors de la zona. El diumenge 17 de maig es durà a terme l'acte principal, el Firó. Organitza Ajuntament de Sencelles. Les fires i festes de primavera de Manacor 2026 ja són aquí. Aquestes festes són el cor de la vida social del municipi abans de l'estiu, combinant la tradició, la cultura i el comerç. Fira de primavera, la gran fira. El punt àlgid és el cap de setmana del 31 de maig de 2026. És la fira tradicional amb exposicions d'artesania, maquinària agrícola, vehicles i productes locals que omple tot el centre de Manacor. La fira de primavera de Manacor 2026 es celebrarà el 31 de maig de 2026 de les 9 a les 20 hores al passeig d'Antoni Maura, Nacamel·la i altres zones del centre. L'esdeveniment ofereix mercats artesanals, productes locals, gastronomia i activitats per gaudir de l'ambient festiu de la ciutat. Ajuntament de Manacor.

0: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou Vida Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.
1: Restaurante Can Eduardo. Gracias por formar parte donde el pescado se convierte en arte. Es tiempo de disfrutar en la terraza. Sabor a mar en Palma. Unas vistas únicas de la bahía. 80 años de pasión por la gastronomía, donde cada comida es el inicio de algo grande. Teléfono para reservas 971-72-1182 o en info@caneduardo.com. Restaurante Can Eduardo, Contramuelle Esmollet en Palma. Nuevo chef, nueva carta, misma esencia.
2: La Fira de la Gincogema Sorta és una fira de caràcter artesanal i comercial que es celebra dins el marc de les festes de Sant Isidre i la Gincogema en aquest nucli falanitzer. La Fira de la Gincogema està programada per diumenge 24 de maig. És una fira tradicional que destaca per l'artesania, els productes comercials i l'ambient festiu. Les festes inclouen actes com el pregó, la missa de Sant Isidre, la pambuliada, balls tradicionals i actuacions. En el 26, les festes de Sorta comencen amb la presentació a principis de maig amb activitats que reforcen el sentiment de comunitat en el poble. Ajuntament de Felanitx.

0: La Fira de Maig 2026 de Sencelles se celebra del 5 al 23 de maig, essent una cita destacada en el cor de Mallorca que combina tradició agrícola, ramadera i cultural. L'event compta amb mercat artesanal, exposicions, música en viu, gastronomia local i activitats familiars, fent un homenatge a la vida rural i als pastors de la zona. El diumenge 17 de maig es durà a terme l'acte principal, el Firó. Organitza Ajuntament de Sencelles.
1: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.
2: Esto no es La Jungla de Cristal, ni él es Bruce Willis. Es aún mejor, es La Jungla de José Antonio Avellán.
3: De 6 a 11 de la mañana, todos los días, en Fusión FM.
4: Ràdio Balears, la nostra ràdio.